0: A Peque Ràdio anem a sumar en valencià. 6 més 8... 14...
1: Por favor y gracias son las palabras mágicas.